0: Herman 88.7 ìkànnì ayò tó ń jẹyin lóṣùpá.
1: Ìdán bàbá ìdán, àrà bàbá àrà, Herman 88.7 FM, á jù wọ́n lọ.